0: qui est gentil, qui c'est qui débande, qui c'est qui a la trique, qui c'est qui descend, qui c'est qui remonte, qui c'est qui répond, qui c'est qui se fait pendre.
1: Please. I'm asking you, KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB. KB